sobre grup min la crecam i la seguirà l'Oliviana, el crédito per a tocar sa ufei en pi medida ser progressant a campi. Seran tant un equip que n'hi ha sa ufei a prara, qui que n'ha de sandam.